Podem pas deixar nostre mainat si sem testimonis de lutzos. No deixem pas enganar per us mercant de grimaça que sem pensa mai nos ensenyar d'altres camí. Fam pas que tsuga l'espectacle de nostre despoderament.